Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

terra.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, la Coral Pinedenca celebra demà diumenge el seu 36è aniversari amb un concert a 2:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre faran recollida d'aliments a benefici de Càritas. I també us expliquem que la confraria de Poble Nou fa demà diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ho faran a 10:45 del matí i a 1:15 del migdia es farà la missa dominical presidida pel mossèn Enric Tobert. Un acte obert a tothom. Bé, i també us recordem que aquest proper dilluns, 15 de juny, es farà la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de sortida serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres. Us podeu apuntar de forma anticipada a serveis socials al carrer Major 44, també al passeig Diputació número 8 i també als casals avis de Pineda i Poblenou. També podeu apuntar-vos al Banc del Temps i a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poblenou. També recordar-vos que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar a la Biblioteca Serri Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 4:45 a 9:15 del vespre. I fins a final de mes, si aneu a la Biblioteca Serré Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquesta tarda destaquem la plantada, cercavila i ballada del bestiari, concert i ball amb la Copla Orquestra Montgrins, la revetlla popular amb sopar de Festa Major al passeig de Manuel Puigvert. Tota la informació la trobareu al web de l'Ajuntament de Calella. I malgrat també destaquem avui l'últim dia del Festival Libèl·lula dedicat a l'art i al circ. Tota la informació al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, la Coral Pinedenca celebra demà diumenge el seu 36è aniversari amb un concert a 2:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre faran recollida d'aliments a benefici de Càritas. I també us expliquem que la confraria de Poble Nou fa demà diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ho faran a 10:45 del matí i a 1:15 del migdia es farà la missa dominical presidida pel mossèn Enric Tobert. Un acte obert a tothom. Bé, i també us recordem que aquest proper dilluns, 15 de juny, es farà la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de sortida serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres. Us podeu apuntar de forma anticipada a serveis socials al carrer Major 44, també al passeig Diputació número 8 i també als casals avis de Pineda i Poble Nou. També podeu apuntar-vos al Banc del Temps i a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poble Nou. També recordar-vos que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar a la Biblioteca Serri Moret i també a la Biblioteca de Poble Nou. L'horari del cap de setmana és de 5:15 a 9:15 del vespre. I fins a final de mes, si aneu a la Biblioteca Serré Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquesta tarda destaquem la plantada, cercavila i ballada del bestiari, concert i ball amb la Copla Orquestra Montgrins, la revetlla popular amb sopar de Festa Major al passeig de Manuel Puigvert. Tota la informació la trobareu al web de l'Ajuntament de Calella. I malgrat també destaquem avui l'últim dia del Festival Libèl·lula dedicat a l'art i al circ. Tota la informació al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, la Coral Pinedenca celebra demà diumenge el seu 36è aniversari amb un concert a 2:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre faran recollida d'aliments a benefici de Càritas. I també us expliquem que la confraria de Poble Nou fa demà diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ho faran a 10:45 del matí i a 12:15 del migdia es farà la missa dominical presidida pel mossèn Enric Tobert. Un acte obert a tothom. Bé, i també us recordem que aquest proper dilluns, 15 de juny, es farà la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de sortida serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres. Us podeu apuntar de forma anticipada a serveis socials al carrer Major 44, també al passeig Diputació número 8 i també als casals avis de Pineda i Poble Nou. També podeu apuntar-vos al Banc del Temps i a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poble Nou. També recordar-vos que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poble Nou. L'horari del cap de setmana és de 5:15 a 9:15 del vespre. Fins a final de mes, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquesta tarda destaquem la plantada, cercavila i ballada del bestiari, concert i ball amb la Cobla Orquestra Montgrins, la revetlla popular amb sopar de Festa Major al passeig de Manuel Puigvert. Tota la informació la trobareu al web de l'Ajuntament de Calella. I a Malgrat també destaquem avui l'últim dia del Festival Libèl·lula dedicat a l'art i al circ. Tota la informació al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

sota el títol de Dràcula. Així sona el nou èxit de Tame Impala. Amb aquesta cançó suggerent, amb sons electrònics. Arriba on vol arribar en forma d'èxit. Encetant nova tanda de música al teu costat després de l'agenda d'activitats. Aquesta hora també variant de veus. Bon dia. Salutacions de David Martínez. De seguida també amb el nou èxit de la cantant Aitana, Superestrella. Continuem amb una de les artistes més destacades del panorama musical actual. Amb una cançó plena d'energia i personalitat.

Tal dia com avui, un 13 de juny, però a l'any 1963, va néixer a la ciutat de Mèxic la cantant Alaska, de nom artístic Olvido Gara. Amb només 10 anys es va traslladar a Madrid, on es va convertir en una de les figures més representatives de la música madrilenya, de la moguda madrilenya, formant part de diversos grups. Avui és el dia del seu aniversari. Fa ni més ni menys que 63 anys. Amb ella recordem èxits com aquest.

Tal dia com avui, un 13 de juny, però l'any 1963, va néixer Alaska, una icona de la moguda madrilenya i una de les veus més reconegudes del panorama. L'actualitat musical ens porta novetats com aquesta de la cantant nord-americana Lady Gaga. Runaway. Bon dia.

Ells són una de les bandes més destacades de l'escena indie pop. Hem connectat amb els Miss Cafeïna, amb Lobos. Ells tenen premis de la música, han fet grans concerts multitudinaris i tot amb grans cançons com aquesta. Connectem amb la música dels U2, amb el Every Breaking Wave. Ja n'antena.

0: Nil Moliner és un altre dels artistes protagonistes amb la seva música aquests dies. Amb noves propostes com aquest Nexo 01, Me acuerdo de ti.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda.

8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Continuem des de Ràdio Pineda amb un dels grans noms del soul i el rhythm and blues elegant dels anys 80. Ara és el torn de Sade, amb una de les seves peces més refinades i seductores. Nothing can come between us.

Alex Warren promet estirar la corda per assolir reptes que preveuen no tenir fi. Amb novetats com el FIBA Dreams. 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 10 del matí.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, la Coral Pinedenca celebra demà diumenge el seu 36è aniversari amb un concert a 2:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre faran recollida d'aliments a benefici de Càritas. I també us expliquem que la confraria de Poble Nou fa demà diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ho faran a 10:45 del matí i a 12:15 del migdia es farà la missa dominical presidida pel mossèn Enric Tobert. Un acte obert a tothom. Bé, i també us recordem que aquest proper dilluns, 15 de juny, es farà la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de sortida serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres. Us podeu apuntar de forma anticipada a serveis socials al carrer Major 44, també al passeig Diputació número 8 i també als casals avis de Pineda i Poble Nou. També podeu apuntar-vos al Banc del Temps i a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poble Nou. També recordar-vos que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poble Nou. L'horari del cap de setmana és de 5:15 a 9:15 del vespre. I fins a final de mes, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquesta tarda destaquem la plantada, cercavila i ballada del bestiari, concert i ball amb la Cobla Orquestra Montgrins, la revetlla popular amb sopar de Festa Major al passeig de Manuel Puigvert. Tota la informació la trobareu al web de l'Ajuntament de Calella. I a Malgrat també destaquem avui l'últim dia del Festival Libèl·lula dedicat a l'art i al circ. Tota la informació al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

te estaba esperando és una de les noves cançons que forma part del nou repertori musical del cantautor Antonio Orozco. 10 del matí amb 6 minuts. Encetant nova tanda de música al teu costat. De seguida també presentant-te una de les noves artistes del panorama internacional. Sierra Spiro. Amb noves propostes com el Dia on This Hill. Escoltem el nou èxit de l'artista.

Des dels anys 90 fins avui, aquesta cançó continua sent una de les de referència de la música dance. Hem recuperat un dels clàssics dels 90 i d'Ultranaté, Amber i Jocelyn Enrique. If you could read my mind. Continuem amb una de les veus més destacades de la nova escena soul pop actual. La música d'Olivia Dean amb el Men I Need.

Matí enèrgic des de Ràdio Pineda. Descobrint el nou èxit de la cantant Paula Cubs. Amb aquesta cançó que dedica a la ciutat de Barcelona.

0: que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12es jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12es jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

La música continua girant des de Ràdio Pineda amb les principals novetats del panorama artístic internacional. Aquesta vegada amb la unió entre David Guetta i Teddy Swims. Amb això que porta per títol Gone, Gone, Gone. Abans també hem recordat a Alan Walker amb el Faded i Amaral. 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 11. Recordant un èxit dels 90 de Gala. Freed from Desire.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom. La Coral Pinedenca celebra demà diumenge el seu 36è aniversari amb un concert a 14:45 a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre faran recollida d'aliments a benefici de Càritas. I també us expliquem que la confraria de Poble Nou fa demà diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ho faran a 10:45 del matí i a 1:15 del migdia es farà la missa dominical presidida pel mossèn Enric Tobert. Un acte obert a tothom. Bé, i també us recordem que aquest proper dilluns, 15 de juny, es farà la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de sortida serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres. Us podeu apuntar de forma anticipada a serveis socials al carrer Major 44, també al passeig Diputació número 8 i també als casals avis de Pineda i Poble Nou. També podeu apuntar-vos al Banc del Temps i a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poble Nou. També recordar-vos que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar a la Biblioteca Serra i Moret i també a la Biblioteca de Poble Nou. L'horari del cap de setmana és de 5:45 a 9:15 del vespre. I fins a final de mes, si aneu a la Biblioteca Serra i Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquesta tarda destaquem la plantada, cercavila i ballada del bestiari, concert i ball amb la Copla Orquestra Montgrins, la revetlla popular amb sopar de Festa Major al passeig de Manuel Puigvert. Tota la informació la trobareu al web de l'Ajuntament de Calella. I malgrat també destaquem avui l'últim dia del Festival Libèl·lula dedicat a l'art i al circ. Tota la informació al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Energia positiva des de Ràdio Pineda, aquesta vegada ballant després de l'agenda d'activitats, descobrint el nou èxit de la cantant colombiana més internacional, Shakira, tal com ja ho havia anunciat, juntament amb el colombià Bele. Fan homenatge a Barranquilla, a la seva ciutat natal, amb novetats com aquest. Algo tu. Inaugurant nova hora de música al teu costat. 11 del matí amb 6 minuts des de Ràdio Pineda. De seguida també amb el nou èxit de Dowie Bob. Escoltarem el With You. També passarà per aquí el nou èxit de Taylor Swift, entre altres. Bon dia. Bon dia.

Amb una bona dosis d'ironia i ritme, la cantant Taylor Swift fa una mirada a la seva vida sentimental i a la seva manera de percebre el seu entorn. Arriba el nou èxit de Taylor Swift amb el seu Opalite.

0: Aquest any, els incondicionals de la formació Jamiroquai van estar d'enhorabona perquè va passar per la ciutat de Barcelona amb la seva nova gira demostrant que continua sent una referència del funk i acid jazz. El recordem amb All Right, un dels seus grans clàssics del repertori de la banda.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Del passat al present, amb una de les novetats de les més recents de la cantant Olivia Rodrigo. Descobrint el nou èxit de l'artista amb el Drop Dead. Olivia Rodrigo.

0: Avui és dia d'aniversari per Alaska, una icona de la música pop i referent absolut de la moguda madrilenya. Aquesta vegada juntament amb Fangoria, amb Nacho Canut. No és hora de dir-te adéu, més aviat tot el contrari.
1: Ràdio Pineda.
0: Si hi ha un artista capaç de transmetre optimisme a través de les seves cançons, aquest és Miki Núñez. Un altre cop.

Seguim a Ràdio Pineda ara amb una de les grans bandes del pop britànic dels 80. Que bé que torna a sonar el so de Tears for Fears. La banda formada per Ronald Orzabal i Kurt Smith van aconseguir èxits mundials, entre ells aquest, Advice for the Young at Heart, balada romàntica dels Tears for Fears.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

encapçalant les llistes dels èxits en les primeres posicions. Es troba Bruno Mars amb aquest A Just Might. 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 12. De seguida també amb música de casa nostra, amb la banda Pèl de Gall.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom. La Coral Pinedenca celebra demà diumenge el seu 36è aniversari amb un concert a 2:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre faran recollida d'aliments a benefici de Càritas. I també us expliquem que la confraria de Poble Nou fa demà diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ho faran a 10:45 del matí i a 1:15 del migdia es farà la missa dominical presidida pel mossèn Enric Tobert. Un acte obert a tothom. Bé, i també us recordem que aquest proper dilluns, 15 de juny, es farà la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de sortida serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres. Us podeu apuntar de forma anticipada a serveis socials al carrer Major 44, també al passeig Diputació número 8 i també als casals avis de Pineda i Poble Nou. També podeu apuntar-vos al Banc del Temps i a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poble Nou. També recordar-vos que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar a la Biblioteca Serri Moret i també a la Biblioteca de Poble Nou. L'horari del cap de setmana és de 5:15 a 9:15 del vespre. I fins a final de mes, si aneu a la Biblioteca Serri Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquesta tarda destaquem la plantada, cercavila i ballada del bestiari, concert i ball amb la Cobla Orquestra Montgrins, la revetlla popular amb sopar de Festa Major al passeig de Manuel Puigvert. Tota la informació la trobareu al web de l'Ajuntament de Calella. I malgrat també destaquem avui l'últim dia del Festival Libèl·lula dedicat a l'art i al circ. Tota la informació al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Les 12 i 5 minuts descobrint el nou èxit de la cantant galega Luz Casal. D'aquesta forma continua ja l'evolució ja escrita de l'artista. Amb novetats com aquest, ¿Qué has hecho conmigo? Encetant nova tanda de música al teu costat, després de l'agenda d'activitats. De seguida també recuperarem un dels èxits de Simple Plan, Welcome to my life. Abans, però, arriba el nou èxit de Damiano David, el cantant dels Måneskin en solitari. Radio.

Welcome to My Life ens ha portat a recordar un dels temes més exitosos de la formació Simple Plan. Welcome to my life. Canviem de registre amb el so de la formació Sexeni.

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Des de la 94.6 de la freqüència modulada. També saps que pots escoltar-nos a través d'internet des de radiopineda.cat. Així sona el nou èxit de This Show, End of the Beginning. L'actualitat musical en castellà arriba amb el nou èxit del cantautor Álvaro Soler. Lo que pasó, pasó.

Recordant el cantautor Marc Cambor, hem creuat la ratlla de dos quarts d'una amb aquesta versió del Belong Together. La música continua girant des de Ràdio Pineda. Aquest és el so de la música del 70 al segle XXI. La versió inspirada en un èxit del 1978 de Ed Coast amb The Superman Lovers, Starlight.

des de la ciutat de Los Angeles, Califòrnia, als Estats Units. Hem seguit les passes d'Adam Levine i la seva banda. La formació Maroon 5. Amb aquest Sugar. El seguim recordant a través de la ràdio. Quan arriba l'estiu ens tornem a retrobar amb èxits com aquest. De cognom holandès, tot i que nascut a Boston, a Massachusetts, Armand Van Halen és un productor de música electrònica de renom mundial. Amb aquest èxit, amb aquest clàssic, s'inspirava en un èxit de tots els temps de Carrie Lucas del 1978. De ben segur que recordaràs aquest You Don't Knock Me.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12es jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a Pineda.

La veritat és que se'ns posa el cabell de punta cada vegada que ens envolta amb el seu torrent de veu. Recuperem un dels èxits de la cantant nord-americana Chaka Khan. Never miss a water.

0: 4 minuts i pocs segons ens portaran a la una amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. Amb la fórmula musical del cap de setmana, és tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte. Amb la formació Buhos arribarem a l'hora en punt.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom, la Coral Pinedenca celebra demà diumenge el seu 36è aniversari amb un concert a 2:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre faran recollida d'aliments a benefici de Càritas. I també us expliquem que la confraria de Poble Nou fa demà diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ho faran a 10:45 del matí i a 1:15 del migdia es farà la missa dominical presidida pel mossèn Enric Tobert. Un acte obert a tothom. Bé, i també us recordem que aquest proper dilluns, 15 de juny, es farà la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de sortida serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres. Us podeu apuntar de forma anticipada a serveis socials al carrer Major 44, també al passeig Diputació número 8 i també als casals avis de Pineda i Poble Nou. També podeu apuntar-vos al Banc del Temps i a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poble Nou. També recordar-vos que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar a la Biblioteca Serri Moret i també a la Biblioteca de Poble Nou. L'horari del cap de setmana és de 5:15 a 9:15 del vespre. I fins a final de mes, si aneu a la Biblioteca Serri Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquesta tarda destaquem la plantada, cercavila i ballada del bestiari, concert i ball amb la Copla Orquestra Montgrins, la revetlla popular amb sopar de Festa Major al passeig de Manuel Puigvert. Tota la informació la trobareu al web de l'Ajuntament de Calella. I malgrat també destaquem avui l'últim dia del Festival Libèl·lula dedicat a l'art i al circ. Tota la informació al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom. La Coral Pinedenca celebra demà diumenge el seu 36è aniversari amb un concert a 2:15 de la tarda a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. L'entrada és gratuïta, però com sempre faran recollida d'aliments a benefici de Càritas. També us expliquem que la confraria de Poblenou fa demà diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des del carrer Vallès fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ho faran a 10:45 del matí i a 1:15 del migdia es farà la missa dominical presidida pel mossèn Enric Tobert. Un acte obert a tothom. Bé, i també us recordem que aquest proper dilluns, 15 de juny, es farà la caminada popular contra el maltractament a les persones grans. El punt de sortida serà a les 10 del matí a la plaça de Catalunya i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres. Us podeu apuntar de forma anticipada a serveis socials al carrer Major 44, també al passeig Diputació número 8 i també als casals avis de Pineda i Poblenou. També podeu apuntar-vos al Banc del Temps i a l'Ambulatori de Pineda i també al de Poblenou. També recordar-vos que fins al 22 de juny podeu disposar de les sales d'estudi nocturnes per si necessiteu un espai per estudiar a la Biblioteca Serri Moret i també a la Biblioteca de Poblenou. L'horari del cap de setmana és de 4:45 a 9:15 del vespre. I fins a final de mes, si aneu a la Biblioteca Serri Moret, podeu visitar la nova exposició dels fotògrafs de Pineda. Es diu Carnaval. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen les activitats de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Aquesta tarda destaquem la plantada, cercavila i ballada del bestiari, concert i ball amb la Copla Orquestra Montgrins, la revetlla popular amb sopar de Festa Major al passeig de Manuel Puigvert. Tota la informació la trobareu al web de l'Ajuntament de Calella. I malgrat també destaquem avui l'últim dia del Festival Libèl·lula dedicat a l'art i al circ. Tota la informació al web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Toca fer la renda, però aquest any zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

bona tarda. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dissabte, són les 6 en punt de la tarda. I aquí ara comença una nova edició del repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al nostre top. Això és Mega Top 30.

ritme d'Insomnia, una formació anomenada Fateless, ara sota el nom de New Religion, ens ho torna d'aquesta manera tan moderna Bebe Rexha. Des de la posició número 3 avui fa 7 dies, la seva 8a setmana al nostre Top 30. La música dance, passem ràpidament al bolero, aquest Risk It All, que, per cert, també ho ha tret en llengua castellana, però nosaltres escoltem, doncs, això, la versió original internacional, Bruno Mars. Risk It All, setmana passada, segona posició, a la seva 10a setmana llista.

amb el de la por, aquestes coses, però sí que el número 1 de la setmana passada parlava de Dràcula. Està triomfant arreu del nostre continent aquest tema de Tame Impala.

Setmana número 25 del 15 al 21 de juny 2026 amb 4 noves entrades en llista, 4 cançons que s'incorporen aquesta setmana al Top 30. Durant 2 hores per endavant repassem doncs això, els 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al top. Benvinguts, benvingudes a Mega Top 30.

posició número 30 teníem Somebody I'm Homebreaker, 16 setmanes a llista i baixant 5 posicions. Aquí arriba la primera de les 4 noves entrades en llista, és Match, amb 3 estius més.

Baixant una posició de la 27 a la 28, Guillem Bautista. La seva cinquena setmana llista no està mal. Això és Mega Top 30, Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Arriba la nova d'Ariana Grande. Hey Dad, I Made You Love Me és nova incorporació a la posició número 27.

It's the Wall. Així és com sona Gracie Abrams en la seva tercera setmana baixant 7 posicions de la 19 a la posició número 26. Arriba el primer candidat a entrar a la nostra llista, Niall Horan. Ara ens presenta això que es diu Tastes So Good, aspirant al nostre top.

Queen. És Maroon 5 en la seva segona setmana en llista, pujant 5 posicions de la 30 a la posició número 25. A la 24 ens arriba ara 31 Fam, una altra de les noves incorporacions a la llista. Això es diu Anem Tirant. Les marques.

èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Era Lady Gaga juntament amb Doechi i Runaway, la seva quarta setmana pujant 3 cap amunt. Una cap amunt, de la 23 a la 22, aquesta setmana, Miki Núñez. Així ens arriba amb aquest tema, un altre cop.

Seguim pujant més posicions i aquesta és l'entrada més important de la setmana. La posició número 21 ens arribava Olivia Rodrigo amb això que es diu The Cure. Seguim endavant des de Mega Top 30 amb Mama Dusha, la millor gent del planeta. Vuitena setmana llista i dues cap amunt de la 22 a la 20.

altre dels aspirants al nostre top des de la candidatura Megatop, sonant la nova d'Alex Warren. Això era Passenger. I ara ens anem concretament un any enrere, en aquestes mateixes dates, al capdamunt de la nostra llista, i teníem a Ed Sheeran. Pujava del 2 de l'1 en la seva 8a setmana amb això que es diu Ashes Am.

Fent un curset de natació musicalment parlant, baixant 3 aquesta setmana de les 16 a la 19, BTS amb Swim. 11a setmana al nostre top. I 7 cap amunt, en aquesta tercera setmana llista, els Catarres, els diumenges sense drama, de la 25 a la 18. Ja comença a fer-se

Seguim escalant més posicions als èxits cada vegada més grans, als números més petits. Així és com sonava One Republic amb Need Your Love, quarta setmana en llista, i això sí, baixant 9 posicions, de la 8 a la 17. I a la 16, per tancar aquesta primera hora, hi tenim a Max Navarro. Puja dues en la seva quarta setmana després de les estrelles, això és inigualable.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Seguim en aquesta segona part, segona hora, Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Un plaer acompanyar-vos. Gaudint cada setmana durant dues hores amb els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants, les 5 novetats al nostre top. Sí. Tenim 4 noves entrades en llista en aquesta setmana, 25 del 15 al 21 de juny 2026. Per exemple, Maig amb 3 estius més, a la posició número 29.

Tirant és la nova de 31 FAM. Aquesta setmana s'incorporen al nostre top a la posició número 24.

Estem a mig en català, mig en castellà. Està molt bé, això. En bilingüe. Així sonen 31 fam des de la 24, novetat aquesta setmana en el Top 30. I l'entrada més important la trobem en la posició número 21 de la mà d'Olivia Rodrigo. El nou tema es diu Jack Here.

són a les 4 noves entrades en el nostre top. I recordeu, tenim 5 aspirants. Avui hem escoltat, per exemple, la nova de Niall Horan, Tastes So Good. O també Alex Warren amb Passenger. En aquesta hora encara doncs escoltarem, per exemple, a l'ESO, que té algun nou, i també hi ha un tema en català com a novetat aquesta setmana aquí amb Mega Top 30 Ràdio Pineda. Seguim endavant, seguim pujant més escalons, estem just en el centre de la nostra llista.

referent arreu del nostre continent, encapçalant moltes de les llistes europees, i aquesta setmana ja porta 10 setmanes al nostre top 3. Baixant de la 13 a la 15, parlem d'Alex Warren amb Fever Dream. Ara ens anem amb un clàssic del pop-rock en català. Ara, de nou, ha aparegut aquest Camins, somnis i promeses de Sopa de Cabra gràcies a Su i Mon DJ. Aquesta setmana baixant 7 posicions, de la 7 a la 14.

Segona setmana llista i enfilant-se 4 posicions, de la 17 a la 13. Parlem de Shakira i Belé, Algo Tu. Amb molta energia, seguim amb tu des de Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Energia positiva sempre, i ara Doctor Prats també et porten energia. 6a setmana llista i pujant dues de la 14 a la

11a setmana en llista, baixant una posició de la 10 a la 11. D'aquesta manera ja hem arribat al top 10 d'aquesta edició de Megatop 30 en aquesta setmana 25 del 15 al 21 de juny 2026. Arriba Dominic Fike amb Baby Doll, segona setmana amb nosaltres, i pujant 10 de la 20 a la 10.

perfilant-se unes quantes posicions, 3 en total. Setena setmana llista per la Fúmiga. És la gent de la Mediterrània, de la 12 a la posició número 9. I per una cançó és la darrera història de Joan Dausà. Ah, sí, Joan Dausà, a la seva 5a setmana. Puja 3 de la 11 a la 8.

Els èxits cada vegada més grans, els números més petits, Olivia Rodrigo aquesta setmana baixa una posició en la seva setena setmana llista amb el Drop Dead. Arriba una altra de les novetats, una altra dels aspirants al nostre top. Així és com sona la nova de Búhos, juntament amb Leire Martínez i No hi ha pla B.

ritme de Jamaican Bam Bam. Així és com sonava en la sisena posició aquesta setmana a la nostra llista. Porta 9 setmanes de llista aquest tema de Hugel i Soto. I puja 3 de la 9 a la 6. Esteu escoltant Megatop 30, 30 èxits a la setmana. Cada setmana aquí a Ràdio Pineda, a mi, Otmar Schuster, el DJ, tot un plaer. I ara seguim amb la Lupic Bands. 12a setmana llista i es manté a la 5a posició amb El teu amor.

Els boleros en molt bona forma per aquest estiu del 2026. Cançó que també ha aparegut en castellà, però nosaltres ho fem, com és habitual, per la versió més internacional. Quarta posició per Bruno Mars, Risk It All. 11 setmana a la nostra llista i baixant dues. De nou ens anem al castell de la por i amb el número d'avui fa 7 dies. Tame Impala sonant amb el Jenny Remix del Dràcula.

Ja hem arribat al final de la nostra edició d'avui. Mega 30 Ràdio Pineda 94.6 FM i també radiopineda.cat, el repàs setmanal de la nostra llista d'èxits. Setmana 25, del 15 al 21 de juny 2026. Arriba la cançó més important d'aquesta setmana. Com sempre, tot un plaer haver-te acompanyat en aquestes dues hores. Junts i plegats des de la 9-4-6 i aquest és el número 1 d'aquesta setmana. Puja del 3 al 1 en la seva novena setmana llista, Bebe Rexha, New Religion. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: El condiment més explosiu pel teu sopar.
2: Okay.
1: La casa del ritme, a Ràdio Pineda.

la casa del ritme. El Tardeo de Ràdio Pineda. Si te quiero.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Your husband is coming.
1: Benvinguts a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.
2: La Casa del Ritme de Ràdio Pineda.
1: Com a casa enlloc.

Benvinguts a la casa del ritme de Ràdio Pineda. Com a casa, enlloc.

la generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.